0: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
3: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
4: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.